encara em sento capaç de cantar si una altra canta. Avui que encara tinc veu i encara puc creure en Déu, vull cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjar. A la nit

primer, el darrer, el que et fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols, sense cap amor van passar.

historias de amor, somnis de poetas, no en sabien més, tenien 15 anys. I ella, qui sap on és, ella qui sap on para, la vaig perdre i mai més. No he tornat a trobar-la, però sovint em feia aquesta fos. De lluny m'arriba una cançó, belles notes, belles acords, belles paraules d'amor.

tot just despertava del son dels infants. En teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes. No en sabíem més, teníem 15 anys.